0: Y a estas horas de salida del sol le contamos otras cosas. Ahora, a partir de ese momento, en la sintonía de las mañanas de Radio Nacional, la información de nuestras emisoras locales, lo más cercano.
1: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
2: Bon dia, 5 minuts i seran 8:45 del matí d'aquest dijous 3 de setembre. Repassarem tot seguit el més destacat de l'actualitat local, però abans coneguem la previsió del temps per avui. Aimet Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dijous pugen les temperatures i serà un dia pràcticament d'estiu. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Igualada, Manresa i a Vic, 34 a Sabadell, 32 graus a Barcelona i 31 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui continuem amb temps estable, dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'Aemet.
2: I pel que fa al trànsit a aquesta hora, com se circula per les carreteres? En RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous amb un incendi de vehicle des de primera hora a la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, on fa poca estona es tallava la calçada per complet d'aquesta via, però a hores d'ara recordem que queden dos carrils de circulació tallats en sentit sud. Tot plegat encara provoca retencions de fins a 9 quilòmetres i mig. Per altra banda, també tenim un accident, en aquest cas a la ronda litoral de la B10, que en sentit sud talla un carril de circulació a l'altura de Poblenou i provoca retencions de fins a 4 quilòmetres. Per altra banda, i per últim, també comptem amb aquesta congestió habitual a hores d'ara, doncs ben intensa al nus de la Trinitat i també a la ronda de dalt, on es fan retencions, en aquest cas en sentit sud, fins a la Vall d'Hebron. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: La Fiscalia de Menors ha demanat l'internament cautelar en règim tancat dels dos menors detinguts per la mort de ganivetades d'un home durant la festa major de Manresa. El jutge de guàrdia ha ordenat l'internament

0: Pues nos acercamos ya al tiempo del contrapunto, como cada mañana a esta hora en las mañanas de Radio Nacional, con Eva Baroja. Muy buenos días, Eva.
1: Buenos días, Juan Ramón. Feliz jueves.
0: Muchas gracias.
2: Tú que has sangrado tantos meses de tu vida.
1: Cuando pisas la barrera psicológica de los 30, yo llevo unos meses ahí, te empiezan a rondar por la cabeza preguntas incómodas. ¿Llego tarde o llego pronto? ¿Quiero ser madre o no quiero? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿A qué tendré que renunciar? Tic-tac, tic-tac. Pasan los días y los meses y los años y las certezas no llegan.
2: Vas a acabar con tantas guerras, escúchame. ¡Mamá!
1: Es el dilema que nos planteamos todas las mujeres cuando tenemos más o menos esta edad. Un dilema que ha cobrado fuerza esta semana con el debate en torno a la propuesta de la Federación Española de Fútbol, que quiere facilitar a las futbolistas que congelen sus óvulos. Una iniciativa que surge de las propias jugadoras y de la que es difícil, en principio, estar en contra. Todo apoyo económico es poco si una deportista quiere congelar sus óvulos. Pero esta medida es como intentar curar un fallo multiorgánico con una tirita. Porque tras ella se esconde un debate muchísimo más amplio. Esta medida vuelve a poner, por ejemplo, la responsabilidad de la maternidad una vez más exclusivamente sobre las mujeres. ¿No puedes dar lo mejor de ti en tu carrera si quieres ser madre? ¿Para ti es incompatible trabajar y conciliar? ¿Quedarte embarazada te va a penalizar profesionalmente? ¿No puedes compaginar un puesto directivo con formar una familia? Te traemos la solución mágica. Pospon tu vida, retrasa tus decisiones, dale al pause al paso del tiempo, congela tus óvulos. Parecen decirnos a las mujeres. Como si una extracción de óvulos fuese la panacea y no una intervención médica invasiva que supone una estimulación hormonal y una punción ovárica, entre otros procesos. Como si fuese infalible y solo por el hecho de congelarlos pudiésemos ser madres en cualquier momento. Pero no, la medicina todavía no ha avanzado tanto. Congelar óvulos parece ser el único mandato que nos ofrecen para que nuestra carrera laboral no se vea penalizada. Los hijos son cosa de dos, sí, pero sin embargo seguimos jugando con reglas diferentes. No solo durante el parto, sino durante toda nuestra vida laboral. ¿Por qué si no somos nosotras las que tenemos que reducirnos la jornada y no ellos? ¿Por qué seguimos soportando cargas invisibles? ¿Por qué las empresas castigan a las profesionales que deciden ser madres? ¿Por qué no mejoramos las políticas de conciliación, promoción y fomento de talento femenino en los años fértiles? ¿Hasta qué punto retrasar la maternidad es una decisión consciente de las mujeres?
2: No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
1: Lo de la congelación de óvulos, creo, es un nuevo timo. Porque yo no quiero verme obligada a congelar mis óvulos. Quiero que tener hijos no congele mi carrera profesional. Hasta el lunes, Juan Ramón. Que tengáis buena semana.
0: Hasta el lunes. Buen fin de semana, Eva. Quince minutos faltan para las 8, las 7 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la Radio Pública.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Avui és 3 de setembre i són 3:15 del matí, pendents de la reunió d'aquest matí entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i CGT, convocants de la vaga d'inici de curs. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés amb els sindicats minoritaris del sector, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, en el marc de les trobades de seguiment del pacte que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, ja s'ha complert el 96% de l'acordat. En aquest context, les associacions de famílies demanen responsabilitat al departament per desencallar la situació d'una protesta que creuen es pot evitar. De seguida ampliem aquestes i altres informacions abans als serveis. Previsió del temps, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i és un dia totalment d'estiu. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Temps estable, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
4: I pel que fa al trànsit, RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous amb aquest incendi d'un camió que a hores d'ara doncs, talla totalment la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud i a hores d'ara doncs, també provoca, diríem, 11 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim un accident a la ronda litoral, a la B10, que en sentit sud talla un carril a l'altura de Poblenou i deixa cues de fins a 4 quilòmetres. També es registra un vehicle avariat a la C33 a Barcelona en direcció Mollet del Vallès, que també talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de cues. Per últim, també comptem amb aquesta congestió habitual, sobretot al vessant Besòs de Barcelona. Trobem cues arreu del nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a la ronda de dalt, amb retencions en direcció Llobregat, en aquest cas cues fins a la Vall d'Hebron. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so, d'Albert Vaques a control central i de qui us parla, Clara Ontanyón. A pocs dies de començar el curs, el govern es reuneix avui per separat amb l'USTEC i la CGT, els sindicats convocants de la vaga del pròxim 8 de setembre. En paral·lel, la FAC, que representa les associacions de famílies a Catalunya, demana responsabilitat al departament per desencallar el conflicte a Laura Hurtado.
7: L'entitat considera que la vaga es pot evitar, tot i que dona suport a les reivindicacions dels sindicats. Lidón Gasull, directora de la FAC, assegura que la principal preocupació de les famílies és la manca de recursos per atendre la diversitat.
8: Per les famílies el problema està no en tomar amb totes les garanties l'educació inclusiva, en que no hi ha suficients docents per poder donar resposta a les necessitats actuals del sistema.
7: El govern defensa que té voluntat de dialogar per aconseguir que el curs transcorri amb més normalitat que l'any passat. Els sindicats, per la seva banda, veuen poc marge per arribar a un acord que permeti desconvocar la vaga.
4: Aquest dimecres s'han convocat manifestacions en suport a Ceuta arran de la crisi migratòria. S'han fet arreu de Catalunya, però en convocatòries oposades segons la ideologia política. A Barcelona, a la plaça Sant Jaume, uns posaven el focus en els drets dels migrants, mentre que els altres demanaven el seu retorn al Marroc, Pau Alemany.
9: Entre les 7 i les 9 del vespre, la plaça Sant Jaume va estar partida en dos. A una banda, la de la concentració recolzada per PP i per Vox, i regnaven les banderes espanyoles, les peticions d'expulsió dels migrants i els càntics contra Pedro Sánchez. Unes 1.500 persones hi van acudir, segons la Guàrdia Urbana. I a l'altra banda, la de la protesta convocada per l'associació Unitat contra el Racisme i el Feixisme de Catalunya, s'hi unien les banderes palestines amb els càntics antifeixistes, com el No passaran, corejats per unes 700 persones. El portaveu de l'associació, David Carvala, va demanar un tracte just per als migrants.
10: És una concentració unitària per rebutjar el racisme que hem vist als carrers de Ceuta i també per rebutjar el foment de discursos d'odi i violència.
9: La desena de furgons dels Mossos que s'interposaven entre ambdós grups va impedir que el conflicte verbal escalés a un conflicte físic i cap a 9:45 tots dos grups s'hi van anar retirant de la plaça.
4: A Tarragona, més de 1.000 persones s'han reunit a la plaça de la Font amb banderes espanyoles i de Ceuta. En la concentració, els participants han cridat insults contra Pedro Sánchez i també li han demanat la dimissió. Hi ha participat Alejandro Fernández, president del PP a Catalunya.
11: Porque lo que se está viviendo en Ceuta no es ni una crisis migratoria ni una crisis humanitaria. Se trata de una invasión en toda regla de un territorio nacional español.
4: Una hora abans, unes 150 persones s'han concentrat al carrer del Cos del Bou per denunciar els discursos d'odi. S'han viscut moments de tensió entre els dos grups. La mateixa escena s'ha viscut a Girona. La plaça del Vi s'ha dividit en dues, separades per un cordó policial. I a Lleida, PP i Vox han aplegat unes 600 persones a l'eix comercial, mentre que a pocs metres, entitats antiracistes han criticat l'ús polític i racista d'aquesta qüestió humanitària. Més qüestions. La Fiscalia de Menors demana l'internament cautelar en règim tancat dels dos menors detinguts per la mort a ganivetades d'un home durant la Festa Major de Manresa. El jutge de guàrdia ha ordenat l'internament provisional dels joves al centre de Can Llupià de Barcelona. Mentrestant, a la ciutat continua la commoció. Més d'un miler de veïns han fet una marxa silenciosa amb espelmes aquest dimecres al vespre, en homenatge a la víctima. Els veïns continuen pertorbats, especialment perquè els presumptes autors són un grup de joves menors d'edat. Sergi Bassoles.
12: El crim d'en Carles, un conegut veí de 45 anys de Castellnou del Bages, que deixa orfes dos nens, ha consternat Manresa. Entre els centenars de veïns que ahir s'aplegaven a la plaça de la Vila en un emotiu minut de silenci, planava un interrogant. Com és possible que un grup de joves menors d'edat cometessin tal atrocitat? Així ho verbalitzava l'alcalde de la ciutat, Marc Aloi.
13: Que com a societat alguna cosa ha fallat de manera estrepitosa quan uns menors d'edat arriben a cometre un acte d'aquesta magnitud. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien.
12: El batlle també reclamava màxima contundència davant uns fets d'extrema gravetat i anunciava:
13: ens hem posat a disposició de la família per presentar-nos com a acusació popular.
12: De la investigació, però, resten pendents molts serrells per resoldre. Mica en mica es van coneixent més detalls del que tot sembla indicar hauria estat el fatal desenllaç d'una baralla prèvia entre dos grups de persones, el de la víctima i el dels presumptes homicides, els qui, per cert, confirmen els Mossos a Ràdio 4, alguns d'ells tenien antecedents.
4: I la jutgessa de Guàrdia de València ha ordenat que la parella detinguda per la presumpta desaparició d'un nadó a Santa Bàrbara sigui conduïda davant del jutge d'Amposta, al Montsià, que dirigeix la investigació. Tot plegat després que la Policia Nacional detingués a València la parella investigada. L'avi va denunciar els fets als Mossos, que busquen des de fa dies proves a un immoble del municipi. Núria Alcalà.
14: Sí, la parella detinguda tenia pendent una requisitoria judicial per part d'un jutjat d'Amposta que investiga la desaparició del seu nadó. Fons policials han concretat a Ràdio Nacional que tots dos han estat localitzats aquest dimecres a l'estació del Nord de València. Ha estat llavors quan els agents han tingut coneixement de l'ordre de cerca i captura en relació a un presumpte delicte d'homicidi. L'avi del menor va presentar una denúncia per la desaparició del seu net i els Mossos d'Esquadra continuen buscant qualsevol indici en un habitatge del municipi de Santa Bàrbara que mantenen presentat des de fa uns dies. Es dona la circumstància que els agents van localitzar en aquest mateix immoble una trentena de gossos, alguns d'ells morts o malnodrits. La policia catalana investiga el possible paper dels detinguts amb aquests fets i amb la desaparició del menor.
4: I els Mossos investiguen la troballa del cos sense vida d'un nadó dins d'una bossa de plàstic en un edifici del barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs. Míriam Andreu.
15: Els fets van tenir lloc ahir al migdia. Un veí d'un edifici del carrer Llevant alertava trucant al telèfon 112 que havia trobat una bossa de plàstic amb sang al replà de l'escala. Els agents que han atès el servei han localitzat el cos sense vida de l'infant. A partir d'aquí s'ha activat el servei d'emergències mèdiques i la comitiva judicial. Fons policials confirmen que es tractaria d'un recent nascut i que estarien buscant a la mare. La policia catalana manté oberta una investigació per esclarir els fets.
4: Entitats veïnals i ecologistes denuncien incompliments per part de l'empresa minera i química Iberpotash, actualment ICL Iberia, sobre el desmantellament d'una muntanya de residus salins del Cogulló de Sallent, al Bages. Perquè es facin una idea de la magnitud d'aquesta muntanya de residus, són 45 milions de tones aplegades que fan 500 metres d'alçada i una quarantena d'hectàrees d'extensió. Ara, la justícia ha ordenat la retirada del runam salí i dona la raó als veïns posant fi a 20 anys de litigi. Mireia Moreno.
16: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja els va donar la raó l'any 2014 i en un total de 8 resolucions posteriors, però un seguit de recursos, tant de l'Ajuntament com de l'empresa, han dilatat el procés. Fonts de la companyia asseguren que es donarà compliment a la resolució judicial per executar el pla de restauració. Aquest pla, aprovat el juliol del 2018, proposava comercialitzar aquests residus o bé dissoldre'ls amb aigua per poder transportar la salmorra a través d'aqueductes. Però les entitats ecologistes i les plataformes veïnals denuncien que el pla ha quedat obsolet i que pot tenir un greu impacte mediambiental. Jordi Badia, de la plataforma Montsalat.
17: És una obra faraònica que és realment molt i molt, molt i molt gran, que té una petjada ecològica molt gran i que no està gens clar que el mar no pugui suportar així sense que tingui efectes negatius.
16: Per això proposen mesures com la impermeabilització total de la superfície i demanen un nou pacte entre empresa, administracions i entitats.
4: I en esports, el blaugrana Dani Olmo ha rebut un homenatge a Terrassa pel triomf de la selecció espanyola al Mundial. Josep Capel, bon dia.
18: Bon dia, homenatge a Dani Olmo, a la seva ciutat natal, a Terrassa, per la consecució del títol mundial amb la selecció espanyola aquest passat estiu. Ole Garenc ha aprofitat per enviar diversos missatges. D'una banda, ha dit que aquesta temporada aspiren a guanyar-ho tot, que està molt content en com ha quedat la plantilla un cop tancat el mercat d'estiu, fins i tot sense Julián Álvarez. I és aquí on ha aprofitat per enviar un missatge molt crític al Atlético de Madrid.
19: Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido, pues esa fue una. No hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
18: Per cert que tant Dani Olmo com la resta de companys al Barça tornen avui a la feina aquest mateix matí després de dos dies de festa per començar a preparar el duel de Lliga de diumenge a camp del València.
4: I sobre moviments del mercat, al Girona, el davanter Carles Pérez arriba després de rescindir el contracte amb el Celta i el migcampista Unahi marxa al Panathinaikos per 14 milions. La Setmana del Llibre en Català tornarà a ocupar el passeig Lluís Companys de Barcelona i comptarà amb 332 expositors i més de 350 activitats. La 44a edició d'aquest gran aparador del sector editorial en català, que se celebrarà del 18 al 27 de setembre, presenta algunes novetats, com ara la promoció de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit digital. Marta Orquín.
20: Sí, una de les novetats serà un espai dedicat a la creació de continguts digitals en català que programarà cada dia una entrevista amb un prescriptor literari digital seguida d'un podcast en viu. Una altra novetat seran entrevistes en profunditat a autors i experts com Mercè Ibarz, Lluís Calvo o Miquel Desclot, mentre que les biblioteques seran un puntal de la programació i divulgaran la seva feina. La Setmana del Llibre en Català tornarà al passeig Lluís Companys de Barcelona, coincidirà de nou amb la Mercè i en una extensió de 9.000 metres quadrats desplegarà més de 300 expositors que ocuparan una norantena de casetes. Aquesta edició comptarà amb 11 espais i amb més de 280 segells editorials dels països catalans que reflectiran la diversitat del nostre sector editorial. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, organitzador de la setmana.
21: El sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. Allò d'aquest llibre no el trobo, encara passa, però cada cop passa menys.
20: Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, inaugurarà el 18 de setembre aquesta gran festa del llibre en català que convidarà escriptors internacionals com la palestina Dania Shibley o l'irlandès Colm Toibin. No hi faltaran les novetats literàries de la tardor d'autors com Míriam Cano, Laura Gost o Ada Castells, converses, signatures, homenatges a Ramon Folch i Camarasa o Anna Fiter i premis com el Trajectòria, Ramon Solsona i el Difusió a Màrius Serra.
4: I ja s'ha fet oficial la programació de les festes de Santa Tecla de Tarragona, que començaran el 15 de setembre i s'allargaran fins al 24. Se celebraran més de 500 actes culturals, populars, musicals i esportius. Aquest any, a més, es commemora el 600 aniversari de la vinculació d'aquestes festes amb el foc. El Parc del Francolí serà l'espai dels concerts i destaquen Svetlana, Búhos i Fades.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Molt bona tarda. Us té que el sindicat majoritari de l'ensenyament públic a Catalunya manté la vaga prevista pel 8 de setembre, el primer dia de curs, tot i haver mantingut aquest matí una reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, demana tornar a negociar immediatament.
2: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs, la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït. Per tant, aquesta vaga és un

0: La política y la tragedia migratoria, la emergencia en Ceuta y las explicaciones del presidente del gobierno y la muerte de decenas de migrantes, hasta 80, que han pasado durante 26 días a la deriva en aguas canarias. 45 vivos, son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: El gobierno mantiene que no hay pruebas directas contra Marruecos, un gobierno que convocó a la embajadora de este país en España tras las declaraciones de dos de los ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla. Lo ha desvelado el presidente del gobierno en el pleno extraordinario que sigue a esta hora en marcha en el Congreso, en el que mantiene el relato de que no existen esas pruebas sobre la organización directa por parte del gobierno marroquí del asalto a la frontera, y anuncia que el rey Felipe VI irá en semanas a la ciudad autónoma. Sandra Gallardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, dice Pedro Sánchez, cauteloso, que no puede acusar a Marruecos sin pruebas sólidas.
3: De momento, señorías, esto es descartado por nuestros servicios de inteligencia. Digo, de momento.
2: Exculpa Rabat por ahora. Ese es el matiz nuevo, pero si se demuestra lo contrario, actuará.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
2: Para el presidente, el informe policial enviado a la juez que apunta a la seguridad marroquí no es concluyente y se pone del lado de Marlaska.
3: ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el gobierno de España el contenido de un informe con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado?
2: En Moncloa reconocen que uno de los objetivos hoy era negar la sumisión a Marruecos. Quizá por eso se ha desvelado que el 21 de agosto se convocó a la embajadora marroquí y ha reivindicado Sánchez la españolidad de Ceuta y Melilla nada más empezar.
3: Y les aseguro que por parte del gobierno de España va a seguir así hasta el final de los tiempos.
2: Hace autocrítica por primera vez, pero cree que con PP y Vox lo harían peor. Promete refuerzo europeo en la frontera y cambiar la cooperación con Marruecos para evitar que se repita algo que nadie predijo. Para aprobarlo, promete publicar todos los informes existentes. Anuncio que no ha aplaudido Margarita Robles a cargo del CNI.
0: Explicaciones que no convencen ni a socios ni a oposición, ni derecha ni izquierda. Se creen que Marruecos no tenga responsabilidad en la entrada masiva. Lo ven inverosímil. Acusan a Sánchez de no defender a España. PP y Vox piden la dimisión. David Fernández, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Sí, Feijóo pide su dimisión por incompetente o por cómplice. Vuelve a acusar a Sánchez de mentir, de tapar los informes que alertaban del riesgo de entrada masiva de inmigrantes por miedo personal a Marruecos, y lamenta que España esté siendo chantajeada.
5: ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Asegura Feijóo que Sánchez lo acabará pagando en los tribunales o en las urnas. Abascal también se pregunta qué teme y exige su salida si no sabe defender a España. El líder de Vox le tacha de traidor y le reprocha su actitud sumisa con Marruecos.
6: Le vemos muy valiente contra el rey de España y muy sumiso con el de Marruecos. Ya sabemos a qué corona rinde usted cuentas.
4: Los socios censuran a PP y a Vox por querer sacar tajada de esta crisis y por su falta de humanidad, mientras que critican al gobierno por su gestión y por evitar responsabilizar directamente a Marruecos.
5: Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble.
7: Marruecos tuvo o bien que colaborar o al menos mirar para otro lado.
4: Rufián acusa a Marruecos de tratar de cargarse al gobierno y Podemos exige romper todo tipo de relaciones.
0: La bronca sigue en el Congreso mientras vuelve a sacudirnos el drama migratorio. Rosa Perarnau, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos.
0: En la ruta marítima más peligrosa del mundo, la Canaria, al menos 80 personas muertas tratando de llegar a suelo europeo.
8: Tras 80 vidas perdidas en el mar, entre ellas las de un bebé, tras pasar casi un mes a la deriva a bordo de un cayuco en el que embarcaron en Gambia 128 personas, solo han sobrevivido 44.
0: Rescatadas junto a los cadáveres de 5 compañeros, Radio Nacional de España Las Palmas, Santi Morollón, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Finalmente han sido 44 los rescatados por salvamento marítimo esta madrugada, pero las víctimas del cayuco, como decís, podrían ser más de 80, entre los que se incluiría ese pequeño, ese bebé. Nueva tragedia migratoria en Canarias con una embarcación que salía desde Gambia hace ya casi un mes y a la que se buscaba después de la alerta dada por los familiares. Se la rescataba esta pasada noche con sus ocupantes en una muy precaria situación. Apenas se podían mantener en pie, muchos de ellos con una grave deshidratación. 6 han tenido que ingresar en un hospital. En la embarcación también había 5 cadáveres que no se pudo rescatar por la mala mar. pero las víctimas pueden ser esas 80 porque los supervivientes aseguran que cuando partieron de la costa africana, a bordo había más de 100 personas. Muchos fallecieron por el camino.
0: A las 2:30 hablamos con alguien que ha mirado a los ojos a esos migrantes, José Antonio Rodríguez, Verona, coordinador de emergencias en Cruz Roja, en directo en mediodía, y todo esto con los ecos de las manifestaciones de ayer, Rosa, en todo el país, en solidaridad con Ceuta.
8: Sí, allí en la ciudad autónoma fue multitudinaria, la mayor de su historia reciente, y un acto de reivindicación vecinal. Los ceutíes han vuelto a exigir soluciones, ayudas y han expresado su apoyo al presidente Vivas, igual que en el resto del país, proclamas también contra el gobierno y contra Pedro Sánchez.
0: ¿Y cómo están ahora las calles de la ciudad autónoma? Esteban Pérez, adelante.
10: Buenas tardes. Aquí en la ciudad autónoma, la gran manifestación que vivimos ayer monopoliza las conversaciones entre los vecinos y vecinas. 20.000 personas partieron desde las murallas reales hasta la Plaza de África para pedir que vuelva esa normalidad que no han vuelto a conocer desde la entrada masiva el pasado 30 de julio. Están orgullosos de un día que fue histórico en Ceuta. Vamos a escucharlos.
11: Para que se demuestre que Ceuta es potente y que no es un pueblecito como dicen en algunas partes.
12: Y lo que pedimos son soluciones.
13: Para expresar nuestro descontento con toda esta situación como caballa que soy. Soy caballa, soy ceutí, soy musulmana y soy española.
10: Lo único que quieren los ceutíes es volver a la vida que conocían antes de agosto y nos piden que sigamos aquí contando lo que ocurre para que su situación no quede en el olvido.
0: Y a esta hora, oído puesto también en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, donde se acaba de suspender el juicio al futbolista del Real Madrid, Asencio.
8: A él y a otros tres jugadores por grabar y difundir sin consentimiento un vídeo de contenido sexual hace 3 años. Las dos víctimas les perdonan, hay acuerdo y Asencio se libra a Las Palmas. Iván Jiménez, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes, pues efectivamente hay acuerdo y sentencia. A Raúl Asencio sale indemne de responsabilidad penal una vez que la Fiscalía retira la acusación de revelación de secretos por difundir, como decís, imágenes de contenido íntimo de estas dos mujeres sin permiso. Eso era la acusación que pesaba sobre el jugador del Real Madrid. Para los otros tres acusados, para Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, el acuerdo contempla 1 año de cárcel por distribución de pornografía infantil y también prohíbe que se comuniquen con una de las víctimas, que era menor, recordemos, cuando sucedieron los hechos en el año 2023. Estos tres jugadores participaron en el encuentro sexual y lo grabaron. Todos han declarado por videoconferencia, así respondían cuando los citaba la jueza.
15: Hola, buenas.
16: Sí, aquí estamos.
15: Aquí estoy.
16: Buenos días.
14: Este último que escuchábamos era Raúl Asencio. El acuerdo ha sido posible por el perdón de las víctimas que han expresado en su declaración ante la titular del juzgado. Todos los acusados, excepto Juan Rodríguez, han pedido disculpas a las dos mujeres, como decimos, por grabar y reenviar esas imágenes a diferentes grupos de WhatsApp.
0: Y todo esto impacta en la imagen del Real Madrid. De ello ha hablado el entrenador José Mourinho. Dani Lampuero, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Muy buenas. Al técnico portugués, en rueda de prensa, comparecencia pública, le han preguntado por la situación del jugador.
18: Pero un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas por día, 7 días a la semana y 12 meses al año.
17: Raúl Asencio ahora mismo está lesionado y además tiene un expediente abierto por el club para ver cómo se resuelve su situación tras los dos incidentes. Este, la comparecencia por la difusión del vídeo sexual, hechos ocurridos en 2023, y por el positivo de alcoholemia de este pasado verano.
0: Y a las puertas de otro juzgado, Amposta, Tarragona, se espera la llegada de la pareja detenida este miércoles por la desaparición de su bebé.
8: La voz de alarma la dio el abuelo. Ayer los Mossos detuvieron a los padres mientras siguen registrando una vivienda donde se han localizado una treintena de perros. Ahí los juzgados de Amposta está Judith Huerta. Buenas tardes.
19: Buenas tardes. Poco a poco empiezan a esclarecerse algunos de los hechos. Al parecer, los padres, ahora detenidos, habrían llevado el domingo a sus otras tres hijas al abuelo paterno que vive en Castelló. El hombre había preguntado por el pequeño Nizan, su nieto de 18 meses, al que no conocía. Habría sido entonces cuando su nuera le habría contado que no lo vería nunca, que estaba fallecido, y lo habían dejado en la casa de Santa Bárbara en una caja. El abuelo lo denunció y los Mossos empezaron el registro de la casa de Santa Bárbara. El ayuntamiento dice que los servicios sociales habían abierto ya varios expedientes a la familia. Josep Lluís Gimeno es el alcalde.
20: Nosotros como ayuntamiento teníamos diferentes actuaciones, tanto sobre la familia como sobre el domicilio, y estas actuaciones nosotros las hemos depositado en la instancia que nos las ha requerido.
19: De la casa se han registrado por el momento 2 de las 3 plantas.
0: Y 3 de septiembre, calor propio de agosto, por ejemplo, en Jaén, allí 40 grados a esta hora. Claudia Torregrosa, hola.
21: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, un calor que no es propio de estas fechas, incluso en Andalucía. En las calles los andaluces lo llevan con los trucos habituales.
22: Yo pego una paradita aquí a la sombrita y después pego otra caminadita, pero vamos, lo sobrellevamos.
1: Mucha agüita.
15: Ahí vamos con la caloja mía. Pero yo me abanico por delante.
22: Pues este es el veranillo del membrillo, como dije. Pero vamos, aquí estamos acostumbrados a esto.
23: Levantamos temprano, hacemos las cositas temprano y después nos ponemos fresquita en casa. Y otra cosa no hay.
24: Sin camiseta, sin calzones, sin nada. Y el aire acondicionado o el ventilador.
21: Habrá que seguir refugiándose en casa bien fresquitos porque aunque las temperaturas bajarán un poco el fin de semana, este episodio de calor durará hasta mediados de la semana que viene.
0: Pues ya saben, a la fresca y hidrátense. Seguimos aquí a mediodía hasta ahora.
25: Edició migdia. Radio Nacional. Radio 5. Molt bona tarda. Pendents que passi a disposició judicial la parella detinguda aquest dimecres a València per la presumpta desaparició del seu nadó a Santa Bàrbara, a Tarragona. Segons els veïns, l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per la insalubritat de l'immoble i el consistori assegura que la família tenia expedients oberts amb serveis socials. Pendents també a aquesta hora de les reunions que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha mantingut aquest matí amb el sindicat majoritari USTEC i també amb la CGT. De moment, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que mantenen la vaga del dia 8, el primer dia lectiu.
26: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs, la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït. Per tant, aquesta vaga és un fet.
25: I atenció a aquesta dada, a Catalunya més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa iniciaran aquest curs sense beca menjador, segons les dades presentades per la ONG Educo. Això vol dir que es quedaran sense l'únic àpat saludable per la seva situació de vulnerabilitat. De seguida ampliem aquestes i d'altres informacions. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció, el Santi García al control central i qui us parla, Helena Pérez. Temps ara per la informació de serveis. Anem a veure com se circula aquesta hora per les carreteres. I abans que la passatgera d'una motocicleta morta aquest dimecres a la nit en un accident a la 27 a Valls, a la comarca de l'Alt Camp. Un ciclista també ha perdut la vida aquest matí en un accident a la Nacional 206 a Cabanelles, a l'Alt Empordà. I per últim també ha mort el conductor del camió que avui al matí ha volcat a la ronda litoral de Barcelona en sentit Llobregat. Connectem ja amb el Servei Català. Roger Serra, bona tarda.
27: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. Hi ha menys volum de trànsit i el més important, ara ja no tenim grans incidents que ens hagin de complicar la situació. L'extrem nord de Barcelona, a la C58, hi teníem un vehicle avariat sortint de Barcelona que tallava carril, provocava aturades fins al nus. Ara el vehicle ja està en retirat, però encara hi ha aturades a les vies que enllacen amb aquest nus de la Trinitat, puntuals ja a la ronda litoral entre el Bon Pastor i, com dèiem, el nus de la Trinitat. En canvi, a la Pota Nord de Vina encara parlem d'una cua d'un parell de quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma. Però vaja, a banda d'aquesta zona més carregada, com us dèiem, en general a la xarxa viària circulació molt i molt tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
25: I quina és la previsió del temps? Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
28: Avui a Catalunya les temperatures en lleuger ascens, especialment cap a l'interior, sense canvis a la resta. S'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, temps estable amb cel poc ennuvolat. Avui el vent de component sud amb intervals moderats durant la tarda.
25: Edició migdia. Comencem pendents de la parella detinguda aquest dimecres a València per la presumpta desaparició del seu nadó, l'Isan, de 18 mesos, a Santa Bàrbara, a Tarragona. Ara hauran de passar a disposició judicial. Anem a conèixer a l'última hora fins a Santa Bàrbara. Allà hi és una unitat mòbil de Ràdio 4 amb la Judit Huerta i el suport tècnic del Carles López. Judit, endavant.
19: A poc a poc es van aclarint alguns dels fets. El diumenge, els pares, ara detinguts, haurien portat les altres tres nenes de la parella a l'avi pater, que viu a Castelló. L'home va preguntar pel nadó, el Nizan, de 18 mesos, i la mare li va respondre que no el veuria mai perquè l'havien deixat mort dins d'una capsa a la casa de Santa Bàrbara. Va ser aleshores quan l'avi, que no coneixia el nadó, va presentar la denúncia. El cert és que aquí, al poble, no hem pogut encara parlar amb ningú que hagués vist mai el petit. Els veïns expliquen que les condicions d'insalubritat de la casa eren terribles i que ho havien dit a l'Ajuntament. El consistori respon, diu que els serveis socials ja havien obert diversos expedients. Josep Lluís Gimeno és l'alcalde.
20: Bueno, des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquit, l'hem depositat a l'ENS que l'ha demanat, i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
19: Ara estan pendents de si els Mossos reprenen l'escorcoll de la casa de tres plantes. De moment ja n'han revisat dues. La neteja la fa una empresa especialitzada per l'acumulació de brutícia. Els Mossos supervisen tot el que treuen i de moment ja han tret una trentena de gossos, alguns morts, altres desnodrits.
25: Gràcies, Judit. I els Mossos continuen investigant la mort del nadó que ahir va ser localitzat a l'interior d'una bossa d'escombraries a l'interior d'un bloc del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs, a Barcelona. Segons expliquen fonts policials consultades per Ràdio 4, s'està pendent de rebre els resultats de l'autòpsia per poder determinar si la criatura va néixer morta o si, per contra, presentava signes de criminalitat. Això variaria, evidentment, la tipificació del delicte que se li imputaria als pares del nadó, als qui, de moment, la policia continua buscant. I parlem ara del crim de Manresa. Els investigadors encara coneixen les causes del succés. Se sap, no obstant, que el grup de menors implicat hauria estat protagonitzant baralles poc abans de l'atac mortal i s'ha d'aclarir en quin context van acabar agredint Sergi Bassoles mortalment la víctima.
1: I el que ja confirmen fonts de la investigació consultades per aquests micròfons és que en Carles i el seu grup d'amics haurien tingut alguna disputa prèvia amb el grup dels agressors. Els menors detinguts i ja privats cautelarment de llibertat en un centre d'internament de menors es movien habitualment en ambients de delinqüència. Segons confirmen fonts policials, tots dos tenien múltiples antecedents violents, des d'agressions prèvies amb armes punxants, robatoris violents, també robatoris de cotxes i motos, així com conducció sense carnet, entre d'altres. Hores d'ara, els Mossos continuen avançant en el procés d'identificació del grup dels agressors. En el moment de l'atac a la víctima, a banda dels dos menors arrestats, hi havia com a mínim altres dos joves. Així ho haurien relatat el grup d'amics de la víctima, qui ara els investigadors de la policia catalana han començat a prendre declaració. Tot plegat a l'espera de possibles noves detencions. En quant als dos arrestats, i com dèiem, ja internats en un centre de justícia juvenil, Ràdio 4 pogut confirmar que un d'ells ja havia estat mesos enrere intern en un d'aquests centres de menors, quelcom que planteja, sens dubte, si mesures privatives de llibertat com aquestes són realment efectives.
2: Edició migdia.
25: Parlem ara d'educació perquè l'USTEC i la CGT mantenen la vaga del primer dia de curs el dia 8 de setembre, després de les reunions aquest matí amb la consellera d'Educació, que els demana fer un parèntesi de les mobilitzacions. Anem en directe fins a la conselleria per conèixer quina és la darrera hora. Allà hi és la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
3: Bona tarda. Els sindicats reconeixen que s'han fet avenços, però consideren que no són suficients. Per això demanen al govern que reobri les negociacions i fan una crida a la mobilització el pròxim 8 de setembre. El departament, per la seva banda, treu pit de les millores pel nou curs i demana confiança. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Esther Niubó, consellera.
4: Són uns guanys que reivindiquem com a propis, però no són suficients, el sentit de la consulta ho va deixar molt clar i, per tant, cal reobrir les negociacions per posar sobre la taula aquestes qüestions i d'altres que no van entrar en aquest acord.
5: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat.
3: Entre altres, els sindicats demanen reduir les ràtios i augmentar els recursos per a la inclusió. El govern assegura que els ha traslladat el compromís de continuar reunint-se per abordar aquestes qüestions.
25: Doncs la Fundació Pere Tarrés ha demanat no convertir els infants en víctimes col·laterals del conflicte educatiu. Albert Riu, director del Servei de Colònies de la Fundació, ha recordat en declaracions a Ràdio 4 que són els infants els que queden privats del servei educatiu amb les vagues.
6: Insistim que aquesta victimització o aquesta, per alguna manera, no, aquestes conseqüències que reben els infants es manifesta en tot, es manifesta des de la disminució de dies lectius, es manifesta des de la pèrdua de les colònies, de les sortides, doncs és obvi, és evident de que tot això a qui acaba afectant en última instància és en els infants.
25: I parin atenció a aquesta dada. Catalunya, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa iniciaran aquest curs sense beca menjador, segons les dades presentades per l'ONG Educo. Són majoritàriament alumnes de l'ESO perquè en els seus instituts no hi ha un espai. Marga Esparza, habilitat com a menjador.
2: Només un 30% dels instituts tenen un espai on els alumnes puguin dinar i si els centres educatius no disposen d'aquest espai o d'una alternativa on puguin anar a dinar, deixen de tenir dret a una beca. Guiomar Tudó, directora d'Educo, assegura que hi ha solucions alternatives.
7: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions i el que demanem és que aquestes solucions es facin extensives a tot Catalunya.
2: Són menors que en la majoria de casos el dinar és l'únic àpat saludable i nutritiu que poden fer durant tot el dia.
7: Els adolescents, evidentment, les seves necessitats alimentícies són altíssimes. Si tu tens la panxa buida, no pots estudiar, això està claríssim, no? I per tant necessitem assegurar aquest àpat al dia.
2: Tot i així, aquest curs s'ha incrementat el nombre de menors amb beca menjador perquè el govern ha invertit més diners, però encara queden 135.000 infants i adolescents sense beca. Des d'Educo també reclamen la universalitat de les beques menjador, que només representarien el 0,4% del Producte Interior Brut de Catalunya.
25: El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per vulnerar el dret de reunió de quatre manifestants d'Aturem al Parlament l'any 2011, la protesta contra les retallades aprovades pel govern d'Artur Mas. Els magistrats mantenen que van ser condemnats a penes desproporcionades. Núria Alcalà, bona tarda.
9: Bona tarda. L'acord d'Estrasburg admet que la protesta va pertorbar la normal activitat del Parlament, però recordant la necessitat d'un rigor especial a l'hora de jutjar els fets. Creu que el Suprem va condemnar els manifestants per haver contribuït a una atmosfera intimidatòria, però no els van atribuir fets concrets. Recordem que la protesta va obligar el president Artur Mas i d'altres diputats a accedir a la cambra catalana en helicòpter. Tot i així, els magistrats europeus consideren desproporcionades les penes de 3 anys que els va imposar el Tribunal Suprem per un delicte contra les altes institucions de l'Estat, tot i que no van arribar a ingressar a presó. A la sentència feta pública aquest dijous, els jutges creuen que els arguments de l'alt tribunal van ser insuficients per justificar el que consideren una condemna severa i que aquest precedent va suposar una dissuasió per la resta de mobilitzacions semblants.
25: I a Girona, l'alcalde de la CUP, Lluc Salellas, encara l'últim tram de mandat amb el govern municipal en minoria després de la sortida de Junts de l'executiu. En aquest nou escenari, el govern haurà de buscar acords amb l'oposició per tirar endavant els projectes pendents. Girona, Gemma Esteve.
10: Una de les principals prioritats de Salellas és continuar millorant el servei de recollida d'escombraries, un dels temes que més conflicte ha generat durant aquesta legislatura. L'alcalde defensa que amb les modificacions introduïdes la situació s'ha anat corregint, tot i que admet que encara hi ha marge de millora. Per això anuncia noves mesures que presentarà els grups de l'oposició. Salellas governa en minoria amb Esquerra Republicana després que Junts sortís del govern el juliol. Ara vol mantenir el diàleg amb el seu exsoci, però també amb el PSC.
11: Si algú pren la decisió que no vol aprovar res més al govern, doncs nosaltres negociarem, ja ho vaig dir, amb tothom, perquè el que ens interessa al final és que si podem aprovar una modificació del contracte de la neteja que és beneficiosa per la ciutat i que ens permet doncs, que la ciutat estigui més neta, nosaltres el que volem és que s'aprovi.
10: Entre els objectius dels propers 9 mesos també hi ha entregar els primers 100 habitatges protegits de lloguer social, millorar els equipaments esportius o deixar encarrilada una nova escola bressol. També es vol encarregar l'avantprojecte per pacificar i transformar la plaça Catalunya durant el proper mandat.
25: I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha registrat 3 donants en una setmana que han fet possible 7 trasplantaments d'òrgans i 4 de còrnia. S'ha de tenir en compte que Lleida va registrar el 2025 el seu rècord històric amb 18 donants. Lleida, Joana Cendra.
12: Quan algú es fa donant, s'activa tot un protocol per veure quins òrgans valen i quins no, i sobretot a qui li valen. Tot plegat requereix d'una coordinació màxima entre professionals del centre, però també amb l'Organització Catalana de Transplantaments, que actua a tot el territori català i espanyol. Les 3 donacions que s'han produït en una setmana d'agost a Lleida són un fet inusual pel centre. Mariona Badia, coordinadora.
13: Havíem tingut 3 donacions en 10 dies, ens havia passat fa uns anys, i 2 en una setmana, això sí que ho hem viscut, però 3 en una setmana, sincerament no ho recordo, i menys una setmana d'agost.
12: L'any passat Lleida va assolir el rècord històric de donació d'òrgans amb 18 donants, 5 més que l'any anterior. Aquestes donacions van possibilitar 87 transplantaments, dels quals 12 van ser procedents de donant viu. L'Arnau de Vilanova és el segon hospital no transplantador de Catalunya amb més nombre de donants.
25: I temps ja pels esports. Marga Lluc, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
25: Esports.
14: Dia de balanç i darreres presentacions dels últims fitxatges del mercat d'hivern. És el cas de l'Espanyol, que ha presentat Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. I a hores d'ara parla el director esportiu Monchi. Anem cap allà, en Josep Capel, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Efectivament, ja ha acabat la presentació de tots els jugadors. Ha explicat Gorosabel que encara necessita ritme com per poder entrar en una convocatòria. Respecte a Brian Zaragoza, diu que ja està disponible de cara a aquest diumenge. Ara mateix parla Monchi. Ha explicat que de cara al mercat està satisfet perquè ha complert amb els primers objectius que volien a l'hora de tancar les incorporacions per la propera temporada. Anem a sentir-ho perquè encara continua aquesta roda de premsa.
14: Molt bé.
15: Duda y cuando se fue nadie quería que se fuera. Yo te puedo poner mil ejemplos de esas cosas, ¿no?, en mi trayectoria. Las primeras impresiones a veces no son las mejores y luego el tiempo te va dando.
14: Doncs Monchi, que parla d'aquest mercat d'hivern, d'estiu, que ha fet l'Espanyol i continua aquesta compareixença. Gràcies al Josep Capel. I continuem els equips preparant els partits de Lliga de la quarta jornada, que comença demà amb el Betis Real Madrid i que Barça i Espanyol jugaran diumenge. A València, 4:45 de la tarda, els blaugranes, i a Cornellà contra el Sevilla a 9:00 de la nit, els blanquiblaus. A segona divisió, el director esportiu Quique Cárcel també ha parlat d'un mercat que ha tingut novetats de darrera hora, Josep Guardiola.
16: Cárcel ha valorat un mercat que en les últimes hores ha tingut novetats. Ahir al vespre s'oficialitzava la marxa d'Unahi cap al Panathinaikos. Aquest matí s'ha fet oficial l'arribada de Carles Pérez, que dimarts quedava desvinculat del Celta i ha arribat com a agent lliure. En el total del mercat, 9 entrades i 10 sortides.
14: Gràcies. I també ha passat balanç el director esportiu del Sabadell, Lucas Viale, en el seu retorn a la segona divisió. Recordeu que feia 11 anys que no jugava la categoria de plata al conjunt ballassà, que ha fitxat fins a 14 incorporacions, ara que ara continua aquesta compareixença. Un Sabadell que avui es va proclamar campió de Catalunya després de derrotar el Barça Atlètic a la final disputada a la Nova Creu Alta per 2-1. Durant aquest partit es va lesionar el jugador blaugrana Bissibú amb un fort cop a la cama esquerra, però les proves mèdiques han demostrat avui que es tracta només d'una contusió i, per tant, que no hi ha una lesió important. L'equip arlequinat jugarà el seu partit de la quarta jornada de segona

0: municipal han revisat l'afectació estructural de l'immoble. Segons fonts dels bombers, el balcó s'ha ensorrat quan les dues persones es trobaven allí. La causa, apunta, ha estat el sobrepès a la barana i els problemes en una viga, que ha cedit. S'ha sanejat i senyalitzat la zona col·lapsada. Tot i així, els inquilins poden tornar a casa. Els bombers també han informat que hi havia un avís previ del mal estat del balcó.
1: I ara sí, temps per la cultura. Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Carla Sanz, el primer espectacle conjunt de la Calòria i Té de Teatre, o el retorn de Dakota, de Jordi Galceran, són alguns noms destacats de la nova programació del Teatre Poliorama. La Sala de la Rambla de Barcelona celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 3 dècades de gestió de l'empresa 3x3, fundada per Degoll de Goma, el Tricicle i Anexa, Marta Orquín.
2: El dinar familiar de la Truita, la comèdia protagonitzada per Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas, que ha triomfat al Grec, torna al Poliorama per obrir una programació que combina grans produccions, dramatúrgia contemporània i espectacles per a tots els públics. Reunirà 16 propostes, 7 de les quals estrena, com Per fi me'n vaig, de Carla Sanz, Les dones Piñeiro, primer muntatge conjunt de la Calòrica i Té de Teatre, El quinto paso, amb Chino Darín i Ginés García, o El retorn 30 anys després de la comèdia Dakota, de Jordi Galceran, dirigida ara per Marta Butxaca i amb Roger Coma. Una temporada eclèctica, fidel a la identitat del Poliorama, de combinar comercialitat amb qualitat, com destaca Anna Rosa Sisquella, de Degoll de Gom.
3: La Truita, que comença amb un superexitàs, després una experiència brutal, que és Té de Teatre i la Calòrica, és a dir, juntar dos companyies. Hi ha l'estrena de Dakota, que és la reposició, que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
2: La temporada celebra 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3 i els 30 de la seva gestió al Teatre de la Rambla. Degoll de Gom, Tricicle i Anexa són els fundadors d'aquesta empresa, que ha sumat socis com La Brutal, Té de Teatre i aquest últim any Anna Victori, gerent de la sala, i Josep Domènech de Vitor.
3: Tots hem tingut un gran amor pel teatre i pel que fèiem, per davant de l'economia, que en moments ha sigut dura. Les nostres reunions eren reunions de feina i d'amistat.
2: Paco Mir estrenarà una adaptació de Cyrano en la programació complementària del teatre, que compta també amb propostes familiars, musicals i les nits del Poli.
1: I avui marxem amb la música de Fito Páez. Suena.

0: ruega que el camino sea largo.
1: Ple d'aventures, ple de coneixents.
0: Lleno de aventuras.